0: Ya saben que la próxima semana tiene lugar el Mallorca Live Festival, una de las grandes citas musicales en Mallorca, y en la jornada de sábado, que es en la que hoy nos vamos a enfocar, va a tener su espacio el talento local de Montjoan Tiquat, compositor y músico que va a llegar con Synonyms de Cosa, que es su segundo álbum con el que ya viene girando. Y yo, claro, decía Montjoan Tiquat, pero su nombre como tal es Joan Vila. Así que, en cualquier caso, Joan, buen día.
1: Buen día, ¿cómo va?
0: Con mucho gusto de escucharte, que por cierto, la primera duda te la tengo que soltar ya. ¿Cómo se ha dado esta oportunidad de llegar a una cita que lo decía al comienzo, ¿no? Una de las más conocidas y reconocidas en Mallorca.
1: Y puedo tocar en el Mallorca Live ha estat gràcies a través del concurs pop rock de Palma, el qual van quedar tercers, però hi havia varis premis accèssit, i un d'ells era tocar en el Mallorca Live, i el mateix festival ens va premiar a nosaltres, convidant-nos a tocar en el festival, per tant, ben contents.
0: Qué bueno. Claro, cuando hablas de nosotros en plural, es otra de las dudas que tenía, que en tu caso yo sé que dominas diferentes formatos, pero si hablamos del segundo disco, que ahora lo recordaremos, claro, ese era en cuarteto, entiendo que lo vais a plantear como tal.
1: Exacte, ben acompanyat estaré. Jo, com a que lidera la banda i creix les cançons i lletres i tota la producció, però una vegada en un escenari ho comparteix amb tres increïbles músics, com és en Juan Antorrendell en el baix, en Miquel Amengual a la bateria i en Roger Pistola a la guitarra i coros, i jo estic a la guitarra acústica i pianos i bueno, gaudim allà damunt i feim gaudir la gent, tot el que podem.
0: Evidentment. Claro, ¿cómo lo vais a enfocar, Joan? Porque claro, teniendo en cuenta que al fin y al cabo es un evento totalmente diferente a lo que acostumbráis, aquí en el Mallorca Live evidentemente no vamos a encontrar un ambiente, una atmósfera más intimista.
1: No, por supuesto, vamos a darlo todo. El hecho de tener 40 minutos no te da tiempo a respirar ni a ponerte tranquilo, ¿no?
0: Que Joan, de vuelta al álbum, repito el nombre, Synonyms de Cosa, ¿cómo está funcionando su presentación en este último año? Que al fin y al cabo es lo último que tenéis y lo que vais a presentar en el Mallorca Live.
1: Bé, jo estic súper content, ha tingut molt bona rebuda, ha agradat molt, s'ha realitzat també... aquesta cosa amb el Premi Ciutat de Palma que vaig rebre a gener i per la qual estic molt content per aquest reconeixement. I després hem fet concerts on m'ho hem deixat i on hem pogut, que això és un poble que, per desgràcia, no hi ha molt d'espais i costa molt, com a, no sé, on no estic entrant al circuit, però és veritat que dic, m'agradaria més poder tocar en directe que rebre premis, no?
0: Però, en qualsevol cas, però lo vais a tenir.
1: Sí. Però bé, molt contents. La gent, el públic, està molt contenta també amb el producte i anant fent com podem.
0: Eso es bueno. Que, por cierto, en ese sentido, ¿qué estáis encontrando de diferente al primer trabajo? Porque si comparamos con ese primero, Stems de Sajabó, es cierto que ese estilo de jazz ha evolucionado, que tiene tintes diferentes, incluso podemos notar ahí una parte de rock, si cabe. ¿Cómo diferenciarías un trabajo del otro ahora que el tiempo os está dando más perspectiva todavía?
1: Sí, bé, jo crec que el primer àlbum sempre és especial i va ser molt casolà, el vaig fer jo sol a casa, el vaig gravar, el vaig produir, sí que el vaig dur a mesclar amb un August, amb Antoni Morales, que és un amic de l'ànima, i va ser l'únic contacte amb gent de fora, no? Jo vaig fer tot, i ara aquest segon àlbum, clar, ha crescut a nivell de so, de gent, amb molta col·laboració, ha muntat una coral, s'ha gravat en els estudis Favela amb en Michael Mesquita, clar, és molt més faraònic, no? Més potent, molt més versàtil, i clar, té altres característiques en aquest sentit, no? I en directe, clar, sí, hem trobat un punt intermig, no? De joc i sa intimitat del primer, amb sa fúria i amb sa cosa més loca del segon.
0: Que, por cierto, yo te tengo que preguntar, una vez acabe el evento, acabe el concierto y la cita, ¿qué más tenéis por ahí en el calendario? ¿En qué se está trabajando?
1: Idò, tenim algunes sortides a fora, mos han convidat a Catalunya, a un lloc molt especial que és el Convent de Puntós, on hi viuen músics increïbles que són referents i viuen en comunitat allà, i vaig anar a fer un curs de percussió íbera i bueno, van connectar molt amb la gent i m'han convidat a tocar, i serà una manera de treure la poteta per allà. i a setembre ja estarem per Fira B presentant nou disco, que això és l'altra gran cosa, que estic ara també a mitges acabant de produir el que serà el tercer disc.
0: Que bueno, esa era la pregunta que tenia que hacerte ya por último, si había pensamiento ya de un tercer trabajo, ya veo que sí. ¿Puedes adelantar algo de cómo será? De al menos qué variables estás explorando.
1: Idò, mira, just que xerràvem amb els estils o els caràcters de disco, ara m'està sortint una cosa molt més concreta, molt més filtrada, o sigui, deixar de banda tot lo magnànim, tot lo faraònic que dèiem, no?, de corals i orquestres i boom, i tinc ganes de fer coses senzilles però que funcionin, no? I estic un poc amb això, intentant reduir acords, intentant reduir profunditat, no sé com dir-ho, però que els temes funcionin i que s'aguantin, fer coses senzilles i que entrin igual, no sé com dir-ho. No és per lo que crec que necessiti, sinó el que em surt ara mateix. Reduir, composar ja més pensant en sa banda, amb els quatre integrants, fer temes... Sí, no sé si hi cap tant s'experimentació, sinó més sa sinceritat, no? I clar, és una evolució de jo que la gent trobarà amb el segell monjo antiquat, però per lo que sent, lo que està quedant és una cosa més concreta, sí.
0: Te entiendo. Pues vamos a estar muy pendientes de ese tercer trabajo para cuando